0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroure branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu i

Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, cap

0: prometo corearte la canción.
1: Radio Vic, la música que tu vols.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal operari de carretó elevador. Administratiu o administrativa per a projectes d'economia social. Personal tècnic de laboratori. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

il·lusió de ser una cuina a mi ja em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xandall. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo.

no hi ha límit per cuidar-te. La culpa serà per no queixar-te.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: La cap d'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal operari de carretó elevador. Administratiu o administrativa per a projectes d'economia social. Personal tècnic de laboratori. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: discurs com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què?

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Fantàstic Barry White, sempre un tema molt especial per començar el nostre recorregut de 2 hores 120 minuts del cap de setmana. La cita del pare que no m'oblides, Barry White i el seu Can't Get Enough, una de les seves grans cançons. Tema especial per començar superbé el pare que no m'oblides.

Aquí estem. Cap de setmana, 2 hores 120 minuts, 3 dècades. Quasi bé a l'antena d'aquesta sintonia que ara escoltes. Gràcies, com sempre, per aquesta intro amb el amic Ernest González, un súper de la bona música, la cançó, de la melodia, de la gran professionalitat. T'agrada recordar, ets la millor sintonia del món, el Para que no me olvides. Vam prometre que hi hauria segona entrega de les cançons del cor, perquè el cor dona per molt. El cor amb el seu títol, o també amb el seu contingut, o també amb altres històries que tenen vincles, com les fletxes de l'amor, no? O que sento latido, de matar el cor, de l'aute. Para que no me olvides, salutacions, Joan Enric Vidal, tot l'equip des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, pel món sencer. I també fent extensiva aquesta abraçada gran a les companyes i companys de les emissores que cada cap de setmana confien també en posar en antena aquesta autèntica allau de música d'altres temps, èpoques, sintonies i estacions. T'apuntes les cançons del cor, segona i darrera entrega. Que bé sonava Barry White, eh? Can't get out. I no recorda aquest tema d'amor instrumental, Lobstem. Ok, you're the last, the first, my ever king. Tu ets la primera, l'última i el meu final. I altres moltes d'un autèntic, jo diria inimitable, músic. Barry White i la seva Lob Unlimited Orchestra. Anem d'acords. I per què no fer-ho de forma alegre i feliç? Corazón Contento, te'n recordes? Doble versió. Va triomfar amb el seu cantautor, amb el seu autor, l'argentí Palito Ortega, un il·lustre de la música argentina dels 60 i 70, però aquí la versió que més va sonar va ser la versió de la mítica Marisol, la Pepa Flores. En recordeu? Les cançons del cor, Corazón Contento.

la versió del Palito Ortega, l'autor del tema, i la versió de la Marisol. Sens dubte, molt més rítmica, i va ser de debò la que va sonar, encara que Palito Ortega era un ídol en aquella època. La Marisol dels bons temps i èpoques de nena prodigi del cinema franquista a cantar i després a desaparèixer pràcticament. Corazón contento, cançons del cor.

Doble versió del Corazón Contento. T'apuntes a les cançons del cor? Segona entrega. Palit Ortega, Marisol. Estem a l'any 1900... Atenció, 68. Abans d'ahir mateix. Aquesta és una cançó molt romàntica que ens parla d'un cor encadenat. Corazón encadenado. Un tema preciós, bonic. Jo diria que més que d'amor, de desamor. No soy...

0: la luna.
1: Encara aquesta cançó no en sona ni molt menys el que volem sentir. És el Puma, José Luis Rodríguez, Dueño de ti, dueño de nada. ¿Te recordes?
0: No soy yo.
1: Preparem en seguida la cançó del Corazón Encadenado. Aquesta no parla del cor, però ens ve també de meravella per recordar aquesta preciosa cançó, com dèiem, d'Autèntic Desamor.

T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

la grandiosa Carole King va fer aquest tema tan comercial. Carole King, una de les grans veus de la música melòdica d'Estats Units dels anys 70, amb temes com aquell It's Too Late, És Massa Tard, o aquella versió tan bona que va fer del tema de James Taylor, You've Got a Friend, Tens un amic. Corazón, un tema molt curiós, un tema molt comercial, gravat per Carole King, que va ser una gran sorpresa l'any 1973. Les cançons del cor, segona entrega, Para que no me olvides. Aquesta que ve ara és autèntica, d'acord, i que val la pena escoltar. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. En forma de pregunta, preguntava la Maya Oranga i els seus companys de Mocedades, amb els seus grans i bons temps, això, ¿dónde estás, corazón? Un altre èxit, un número 1 d'aquella època. Meitats de la dècada dels anys 70, tirant cap als 80. Mocedades, amb la seva etapa més àlgida.

Air of Gold, un número 1, amb el gran Neil Young, el country melòdic de Neil Young. A la primera entrega de les cançons del cor vam escoltar una versió molt agosarada, feta amb molt bon gust, per cert, per Bonnie M, d'Estats Units, més curts del Heart of Gold, d'aquesta cançó fantàstica de Neil Young, cap a un cuore que patacava moltíssim. Viatgem a l'any 1963, para que no me olvides, amb la gran Rita Pavone, gran com a cantant, com a veu, però petita i encantadora. Te'n recordes? Cuore. 1963, abans d'ahir mateix. Cançons del cor, segona entrega.

0: Recordar és tornar a viure. Recorda durant 2 hores cada cap de setmana el Para que no me olvides.
1: Te'n recordes aquell cuore de la Rita Pavone? Cançons i més cançons que fan batacar el cor de la ràdio. Aquesta no parla de cor, però val ben escoltar-la ni que sigui de fons. Le bandage de l'amor. Aquí batejada com Volvamos a l'amor i olvidemos nuestro enfado. La gran Marie Laforet, des de França. Marie Laforet. T'agrada recordar, ets el Para que no m'olvides. 2 hores, 7 minuts, 3 dècades a la teva antena preferida. Des de la teva ràdio màgica, des del teu mòbil, des de la teva aplicació, la que sigui, el teu ordinador, la teva tablet. Aquí estem. Vagis on vagis, sempre Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Cançons i més cançons que parlen del cor. Del cuore de la Rita Pavone. I del Herb Ball de el gran Neil Young. A un cor, perquè també hi ha cors que viatgen. Amb la il·lusió, la imaginació, amb l'amor, o a vegades també el desamor. Una cançó que ens porta Miguel Gallardo. Te'n recordes? El tristament desaparegut, molt jove, Miguel Gallardo, una gran persona que cantava així de bé, Corazón Viajero.

grandiós, únic, exclusiu, amb la seva veu ronca, Joe Cocker. Tant en melodies com en tema rímics, I Change My Heart, encadenant el meu cor. Cançons del cor para que no me olvides, Joe Cocker, tema ja dels 80. Segona entrega, Cançons del cor, I Change My Heart.

60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides. T'acompanya Joan Enric Vidal.

0: Jackie James va cantar aquest Take My Heart l'any 1975. Un tema que, de fet, venia d'una cançó molt més antigua, que parlava d'un mercado persa, però no feu dir més coses, però és un tema molt bonic. Jackie James, un cantant d'origen nord-americà, va fer aquesta versió d'aquest tema, Take My Heart, pren tu el meu cor. Cançons del cor, i més cançons del cor, i més cors, i en català també. Un cor amb pluja, perquè diu plor el cor. Qui ho diu, això? Com no? El nostre Joan Manuel Serrat. Para que no me olvides.
1: De vegades plou el cor.

cançó que no trobes un bloc enlloc.

0: tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar.
1: Fallaste, corazón, la gran dama, María Dolores Pradera. Un tema de moltes versions. La de la Pradera, indiscutible, amb els seus guitarristes Los Gemelos. També la va cantar Maritrini. Van cantar grans veus de la música, un tema que venia de la música mexicana. No obstant, una versió molt coneguda va ser la versió que als anys 70 va gravar el cantant de Gibraltar, en fi, amb un cort aquí i un cort allà que es diu ni més ni menys que Albert Hammond. Do you remember? Te'n recordes d'aquesta cançó? El Fallaste Corazón, amb una versió molt més rítmica, la versió de la Dolores Pradera dels 60, Albert Hammond, 70. El cantant llanito, que podia cantar fàcilment en anglès i en castellà, Albert Hammond.
2: I tu que te creías,
1: quin canvi, però la cançó és la mateixa. Una ranxera mítica. Fallaste, corazón. No fallis més, eh? S'ha d'encertar sempre, si es pot, clar.

0: que bona era la Bonnie Tyler. Va ser el seu primer gran èxit. It's a Heartache. El cor totalment trencat. Corazón destrozado. Recordem que la primera entrega també va tenir una altra cançó del cor. La de l'eclipsi de cor. Bonnie Tyler.
1: Sintonitzes el programa líder de la música revival dels caps de setmana. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
2: Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans.
0: Para que no me olvides, cançons i més cançons del cor. Segona entrega, cap de setmana, 120 minuts, 2 hores, 3 dècades. Amb això ho resumim pràcticament tot. Que bonica aquesta Michel del francès Gérard Lenormand.
2: Pour aller tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, au lycée.
0: Oh, Michel.
2: Michel, assis
0: una cançó non propi, Michel.
2: Moi, j'attendais la récré.
0: Avui de fons, grans cançons de la França, 70.
2: Voir un chocolat.
0: Vinga, seguim amb els cors, segona entrega. Elvis Presley també s'apuntava a les cançons del cor. De fet, a la primera entrega ja en vam tenir una. Però la cançó forta de cor, d'Hotel i de Herbrook, és aquesta cançó, aquest Herbrook Hotel. L'hotel trenca cors. Podríem fer una traducció més o menys literal. El gran rei del rock i de la melodia. Únic, indispensable, Elvis Presley, Herbrook Hotel. Cançons i més cançons del cor. Segona entrega.
2: I'll be just lonely, baby. Well, I'm so lonely.

grup autènticament meravellós. Se'n recordeu d'aquell grup que parlava de la ràdio, però de la ràdio futura? Doncs mira, ràdio futura dels 80 i 40 anys més tard, escoltem aquesta cançó tan curiosa que es deia Corazón de Tiza. En fi, un tema que també ha fet aparició amb les cançons del cor, segona entrega, Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Més i més cançons ja a la segona hora, que seria la quarta, perquè portem dues de la primera i hi ha hora i llarga, llarga de la segona entrega de les cançons del cor. La vam sentir també en la primera entrega amb un tema molt més modern. Aquesta és dels 60, de Dionne Warwick. Tu no tens cor. Anyone who had a heart. Te'n recordes? Un tema que va tenir moltes versions i inclús algunes de molt èxit en castellà als anys 60, de Dionne Warwick.

boníssima. Al 60, Dionne Warwick. Vam sentir la cançó dels 80 també, 20 anys més tard. A la primera entrega, Heartbreaker. A la segona, Tu no tens cor. I'm your good.

gor molt especial. Un gor de ser. Gor de ferro. Corazón de cero. No és habitual que posem aquest estil de música, però cal conèixer que, a part de cantar en flamenquet, el xiquetete, l'Antonio Cortés, era un gran cantant, un gran compositor que no va tenir la sort necessària. Corazón de acero, les cançons del cor, ja entrant amb els darrers pràcticament 30 minuts d'aquesta segona entrega. Cançons i més cançons que parlen, que sonen, que diuen quelcom del món del cor. Canvi d'estil. Del xiquetete i aquesta excepció musical d'avui amb el Corazón de acero, a un cor de pedra, Heart of Stone. La música dels mítics Rolling Stones, que feien valguer el seu nom per posar-li al seu cor. Rolling Stone, Heart of Stone. El Rolling dels inicis pràcticament dels anys 60.

Diango també s'apunta a les cançons del cor amb aquesta cançó. Te'n recordes d'aquella alma, corazón i vida?

cançons de Django dedicades al cor a la primera entrega. Vam sentir aquella cançó tan bonica que es deia Corazón Mágico. Ara aquesta alma, corazón y vida. Ja podríem posar el corazón de bolero, per exemple. Anem a fer una mica de joc musical. Perquè a part de les cançons que porten amb el títol La paraula del cor, també hi ha cançons que parlen del cor, com va ser la primera entrega que vam escoltar, la cançó d'Aute Sinto Latido, o Les fletxes de l'amor, que va cantar també la Karina. Diuen que la deessa de l'amor és una noia fictícia que també porta nom de planeta. Estem parlant de Venus. Venus, la gran deessa de l'amor, té una cançó, diverses cançons, però sobretot una molt coneguda. Ja sabeu que molts esteu pensant ja amb el tema Venus de Shocking Blue. La versió, no obstant, de Venus dels anys 50 és aquesta versió que va fer Frankie Avalon d'aquest tema que es deia Venus. Anem a jugar amb la versió original de l'americà Frankie Avalon i la versió que aquí al nostre país va triomfar plenament amb la nostra mítica Gloria Lasso, Venus. Parlant del cor, la deessa del cor i de l'amor, Venus, això diuen les llegendes i els contes ficticis de l'amor. Frankie Avalon.

original de Venus Venus. I la versió feta aquí al nostre país per la gran Gloria Lasso, la dona rècord de marits, que es va establir a París i allà es va quedar. Diuen les llegendes que va néixer i que posa una mica de pas a Vilafranca del Penedès. La veritat és que era una veu prodigiosa. I la deessa de l'amor, Venus, Gloria Lasso. Una versió molt ben lograda, com no, per l'orquestra del mestre Ferrer i ella que posava el seu toc especial. Gloria Lasso, en record per ella. De fet, això que deien de Vilafranca del Penedès, inclús té un carrer dedicat a ella.

prodigiosa Gloria Lasso. Oh, Venus. Frankie Avalon, Gloria Lasso. Però atenció, perquè la història de les cançons dedicada a la deessa de l'amor no s'acaba aquí, perquè a part d'aquest Venus romàntic endolçat de la Gloria Lasso i Frankie Avalon, hi havia una versió amb molta rima també dedicada a la deessa de l'amor, Venus, coneguda també com Sisgare, My Baby Sisgare, la música de Shocking Blue, cançons del cor i també del seu entorn. I com no, si anem al cor, hi ha el Cupido i també hi ha la Venus. Do You Remember, te'n recordes? Para que no me olvides. 120 minuts, cap de setmana, 2 hores.

0: diguis que ni que sigui una vegada, però segur que són moltes més, no has ballat mai aquesta cançó. No l'has cantat, no l'has tararejat. Sisgaray, my baby, Sisgaray, també coneguda com Venus, que de fet és com es deia, la música del conjunt holandès Shocking Blue. Cançons i més cançons del cor. Què tenim més per aquí? Doncs tenim encara alguna cosa més, no? Sí, sí, algú dirà, s'acaba el repertori. Doncs no s'acaba el repertori, ni molt menys. Anem cap a Itàlia. On tenim una cançó preciosa que es diu Cuore i que interpreta un dels grans grups de la música italiana de la molt bona època. Te'n recordes de Ricky e Poveri?
1: Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te?
0: Aquesta l'hem sentit abans, però aquesta no. El cuore de Rita Pavone ja ha sonat abans. Com que hi ha tants cors aquí barrejats, passa el que passa.
2: Senti,
0: parla del cuore. Els de Me enamoro de ti, els de Será porque te amo,
2: senti,
0: els de Mamma Maria, els nois de Ricky e Poveri. Do you remember? Parla del cuore. Cançons del cor.

després del nostre joc de Venus, amb Gloria Lasso, Frankie Avalon i amb Shocking Blue, aquesta cançó de Ricky Poveri. Cançons boniques que parlen del cor, para que no m'olvides.

T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

No hi podia faltar el Rafael a l'hora dels cors. El corazón. Corazón maravilloso. Corazón, corazón, que bo. Rafael Martos, una dia de les seves pràcticament últimes gravacions com a disco, després seguit i per molts anys que segueixi el nostre incomparable discutit creador d'amors i desamors, Rafael, corazón maravilloso. Aquesta és una cançó francament curiosa que parla d'un cor solitari. Els Beatles, d'aquella obra musical, d'aquella llarga durada controvertit que es deia Sgt. Pepper, hi havia aquesta cançó dedicada a la banda dels cors solitaris. Te'n recordes? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. John, Paul, George, Ringo. Cançons del cor, curiosa, eh? Sgt. Pepper, memorable.

que no lastimin a tu corazón. Pedro i Javi, els Pecos, que tornen a estar en marxa. Les cançons del cor, segona i última entrega. Molts cors, eh? Si sumem els cors de la primera part i els cors de la segona, la cosa queda ben rodona i completa. Neil Young, Bonnie Tyler, Ian Go, Albert Hammond, Joan Manuel Serrat, Palito Ortega, Marisol, Pecos, Joe Cocker, Carol King, Jackie James, Radio Futura, Elvis Presley, Dionne Warwick, Rita Pavone, Chiquetete. Avui entre Chiquetete i Pecos hem fet una mica d'excepció, eh? Però vaja, ja ens ho permetereu per una vegada. Miguel Gallardo, Rafael, Rolling Stones, Beatles, Ricky Epoveri, Moceades, Gloria Lasso, Frankie Avalon, Shocking Blue. Batons per elles, abraçades per ells. Buscarem una altra excusa per conformar dues hores, 120 minuts de ràdio, Remember, Ràdio Record, Ràdio Revival, Ràdio Para Que No Me Olvides, tres dècades amb tu. Una cordial salutació de Joan Enric Vidal, guió i presentació des del Bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio, en conjunció amb aquesta ràdio, aquesta sintonia que ara escoltes. Petoners per elles, abraçadetes per ells. Una última d'acord. L'amistat es té que notar, no? I el nostre Llorenç Santa Maria és més que un amic per nosaltres. Amb ell acabarem. Abre tu corazón. Que vagi bé. Fins la propera entrega, fins al proper cap de setmana. Des del nostre record, diari, batacant i buscant cançons per tu. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Abre tu corazón. Llorenç, tot per tu.

t'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: entre els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, Ajuntament.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Can Toni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Can Toni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.